0: Radio Alcoy, Cadena Ser. Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
1: Hola, molt bon dia, com estan? És dijous, 9 de juliol. Tenim molt a contar a través de Tragaluz, Ser Deportivos i Amagates de la Festa, així que anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy, Alcoy.

0: Hola, ens atem aquest suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi per presentar-los següents activitats que van a ser protagonistes en el cicle de Viu l'Estiu. Estan envoltades amb música i circ, però també hi haurà compassos per a felicitar a una banda alcoiana per un certamen celebrat recentment i també de conèixer l'obra de Fàtima Soto. Així que anem allà. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. La programació musical del cicle Viu l'Estiu, ja coneixen tots vostès, que és la programació cultural que hi ha en aquests mesos a la nostra ciutat, continuarà aquest dissabte, 11 de juliol, a les 20:30 hores, amb el concert de l'agrupació musical Serpis. Així que avui, així, en Tragaluz, anem a conèixer més sobre aquesta audició. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanya Lluís Castelló i és president de l'agrupació musical Serpis. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: També m'acompanya una de les seues músics, saxofonista, Lídies Castelló. Bon dia.
2: Hola, bon dia. I

0: Andrés, ¿cómo van los preparativos?
1: Bueno, pues creo que esta conversación ya la hemos tenido en alguna ocasión. Siempre nos faltan ensayos, pero sí, bueno, la verdad es que lo tenemos ya prácticamente montado. Es un concierto con un programa muy alegre, muy festivo, y eso hace que el músico también pues sea un poco más participativo, ¿no? Es un concierto para ir y pasárselo bien, para ir y pasárselo bien.
0: Entrada lliure, a les 20-30 hores, crec que ja en aquest moment ja el sol ja ha caigut. Per cert, no hi ha partit d'Espanya, amb la qual cosa no ha fet, perquè durant estos dies molts esdeveniments han canviat d'hora de demà divendres pel partit de futbol, però en aquest cas 11 no hi haurà aquesta intervenció futbolística i podrem anar, Lirios, a què podem escoltar? Què ens pots comentar del repertori?
2: Pues en la primera part començarem primer per el pas doble de Francisco Carchano del Partidor. Després continuarem amb Gonna Fly Now, el típic tema de la pel·lícula Rocky.
0: Sí.
2: Continuarem en We Are the Champions de Queen, Moonlight Serenade, Volare. I acabarem la primera part en la marxa cristiana, la Victòria.
0: Molt bé. I en la segona part, jo no sé si...
2: La segona part començarà en I Will Survive, Soul Bossa Nova, Copacabana, Don't Stop Me Now, Can't Take My Eyes Off You i acabarem en Mambo 8.
0: És a dir, com estava dient el director, ahí per amagures i sentir, no?
1: Eso es, sí, la intención. Bueno, nuestro concierto de verano siempre procuramos que sea un concierto desenfadado para que la gente que ya tiene que sufrir el calor en el auditorio, pues por lo menos que se sienta un poco desentendido, que sea un concierto ameno, ¿no? Para no concentrarse en exceso y que se animen y levanten. Y con el repertorio que has visto, yo creo que incluso algunos se animará a hacer un pequeño dance.
0: Segur, segur. M'ha cridat l'atenció el pas doble del partidor de Francisco Carchano, que era el director de l'himne de 2025. És nou, és que l'ha compost ara?
3: Sí, això és el que volia jo comentar en referent a aquest passadoble, que l'ha escrit professament dedicat a la Filà Tomasines, val? I pràcticament s'estrenarà en aquests concerts, perquè també, a part de que ell volia escoltar-lo, i les Tomasines també, pues, anem a estrenar-lo en aquest concert. No obstant, això no vol dir que potser per l'any cara l'any que ve el concert de festes el tornem a interpretar. Però bueno, de moment anem a estrenar aquest pasodoble que el mateix autor, Francisco Carchano Moltó, l'ha titulat del Partidor.
0: I no es podeu donar un tast, Andrés, de com és?
1: Bueno, la verdad es que es un pasodoble. Bueno, conocemos al maestro Garchano. Él ha querido hacer un paso doble. El otro día estuvo en el ensayo y lo estuvo él trabajando con la banda. Y lo que quería hacer es un paso doble. Más que un paso doble, es una marcha. Él lo decía: oye, cuidado con el tempo, que esto es una marcha. Quiero que sea algo alegre para los acompañamientos de la fila. Ese es un poco el aire que le ha querido imprimir al paso doble. La verdad es que está muy bien el paso doble.
0: I si volen escoltar-lo en directe, aquesta estrena i també tot el repertori, este dissabte serà la cita. Lirios, també com a músics, com esteu preparant-se? Què tal va dels assajos? Com ho viviu?
2: Pues van bé. Sempre, sempre es poden fer més, no? Però crec que estem preparant-ho molt bé, estem dedicant-li el temps que es necessita dins del que tenim i esperem que s'ho disfruti el públic tant com vosaltres.
0: Ahir ja anava jo també, no? Perquè crec que als músics se'ns nota quan estàs interpretant que disfrutes i que contagies al públic i damunt en aquesta interacció tan directa, que en aquest cas és en l'auditori amb Ando Blanquer, però dona igual si estàs en un calderón o en un altre espai, no? Per a tocar. No tens aquesta sensació també, Lídia?
2: Sí,
0: Sí?
2: sí. Es nota molt quan estem tocant una peça i tota la banda s'ho disfruta. Es nota molt. I el públic també rep eixa vibració, no? Eixe creixement perquè el públic mateix diu que la banda s'ha crescut en esta. Per tant, sí que ho noten.
0: I amb aquest concert, Lluís, punt final a la temporada.

0: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
2: Seguís sonant Tragaluz, és el suplement cultural de Ràdio Alcoi i els presentem una iniciativa que arribarà a escena aquest dissabte 11 de juliol, serà a les 20 hores a la plaça del Centenari. Podrem gaudir de l'orquestrina Vulpini de Circ Bover. I avui ens atén el director de Circ Bover, Tià Jordà. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt bé, i una mica cansat perquè estem en Vulpini voltant per tota la península i això és una cosa que també ens fa molt, molt contents.
2: Uh-huh. I el proper dissabte tindreu així funció a la nostra ciutat, a la capital de l'Alcoià. L'espectador que vagi a les 20 hores a la plaça del Centenari, què podrà veure i escoltar?
3: Bueno, podrà veure primer un espectacle itinerant molt diferent a el que la gent pot estar acostumada, no? Ja tenim quatre músics i un malabarista que van voltant amb un quadricicle. Aquest quadricicle està equipat amb equip de so, amb microfonia, amb llums, i bueno, això bàsicament és per dir que tot allà estem superpreparats per fer una festa amb el públic, no? El que fem un poquet és fer un petit recorregut, convidam el públic a viatjar amb nosaltres, i el que fem és un espectacle molt interactiu, molt participatiu amb el públic i també molt humorístic. I, per suposat, amb música de quatre músics d'un nivell molt alt que fan que tot sigui un espectacle molt, molt divertit i original.
2: Això estava pensant, que aquesta música en directe podrà gaudir el públic que hi vagi. En concret, què tocaran els, quins instruments toquen els músics?
3: Hi ha una trompeta, un acordió, una guitarra i una tuba. Però una tuba que té un nom molt concret, que no sé com dir-li, jo sempre he dit tuba, perquè si no me faig un lío, però és una tuba de grans dimensions i que crea una base a la música que fa molt rítmica i que fa que el públic se pugui passar bé.
2: Uh-huh. Espectadors, perquè comptes de totes les edats que poden acudir, no, a aquesta funció i fer aquesta interacció amb vosaltres.
3: Això mateix. Sí, nosaltres mai deim que és un espectacle per adults o un espectacle per infants. És un espectacle bàsicament familiar, però que està pensat per totes les edats. Nosaltres el que fem és un petit recorregut i dins d'aquest recorregut fem tres parades, no? A cada parada, que duren entre 10 i 15 minuts, fem un espectacle en el qual el públic interactua amb nosaltres. Nosaltres els convidam a jugar, els convidam a ballar i els convidam en aquesta festa, no? Que també formen part i activament el públic no només disfruta l'espectacle mirant-lo, sinó mm-hmm. també disfruta mirant-lo i formant part. I això jo crec que és el secret de l'èxit d'aquest espectacle.
2: Mm-hmm. I si vol els nostres oients anar-hi aquest dissabte a les 20 hores a la plaça del Centenari, és accés lliure, és una actuació marcada dins del programa cultural que tenim aquest estiu a la nostra ciutat, que es diu Viu l'Estiu. Tia, serà la primera vegada que esteu així a la nostra ciutat, que actueu al Coll o no?
3: Sí, és la primera, bueno, com a en Vulpini sí, com a companyia ja han vingut amb Vincles, que és un espectacle de gran format que vàrem estar voltant fa molts anys, que era un espectacle de bambú, i record que vàrem estar al Coll, que a més record que el públic ens va rebre superbé i se va se va enganxar molt a l'espectacle. Per tant, nosaltres tenim un bon record del Coll i venim amb moltes ganes de tornar-hi.
2: Esperem que aquest dissabte també siga així, que ho gaudiu moltíssim. Tia Jordà, moltíssimes gràcies per avançar-nos, per donar-nos aquest tast sobre Orquestrina Vulpini i desitjar-vos que vagi tot molt bé.
3: Bueno, moltes gràcies a vosaltres. No, jo t'he dit que no dubtem gens que mos vagi bé, perquè ja tenim aquest referent del públic del Coll. Així que sí, venim amb moltíssimes ganes de passar-ho bé i de passar aquesta estona amb vosaltres.
2: Fa unes setmanes, en aquest mateix espai, en el suplement cultural de Tragaluz, de Radio Alcoi, estàvem parlant amb dos representants de la Unió Musical d'Alcoi que estaven preparant-se per a un certamen. Doncs bé, en aquest 9 de juliol, ja els podem dir, anunciar, que la Unió Musical d'Alcoi va aconseguir el segon premi en el nou certamen internacional de bandes de música Ciutat de Benavente. Va ser el passat cap de setmana, així que volíem felicitar-los i compartir l'alegria amb Nacho Miró, president de la Unió Musical. Bon dia.
4: Bon dia, Maribel.
2: I enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies.
2: I també amb el director Rafa Garrigós. Bon dia.
5: Bon dia, Maribel.
2: Enhorabona.
5: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
2: Quina alegria, perquè clar, jo que d'alguna manera soc una friqui de la música i de tot, vaig estar seguint-vos per les xarxes socials, també sí, per l'Ajuntament de Benavente, que puntualment va informar, i quan vaig veure el segon premi, la medalla de plata, vaig dir, que xulo, Nacho, quina alegria a distància, sí, sí, sí, però sí, quina alegria. Com va ser per a vosaltres rebre d'aquest moment?
4: Va ser tota una experiència, vamos, va ser super emocionant. Estàvem allí expectants i estàvem contentíssims en la feina que vam fer i rebre aquest reconeixement va ser pues, molt, molt especial.
2: I Rafa, també tu com ho vas rebre?
5: Pues molt bé, molt bé. La veritat és que després de tanta feina que reconeixen una feina ben feta, perquè la banda va sonar espectacular, vam ser molt contents de l'actuació. Pues bé, perquè eren 5 bandes, que a competir 5 bandes, pues aconseguir el segon premi, després de l'actuació, que vam estar molt bé, ja el dic que vam estar molt contents, pues la veritat, una alegria, una alegria.
2: La vostra participació, Nacho, vau ser els primers, és que vau encetar l'edició el dissabte passat, sí, no? A partir de les 20 hores a la plaça major d'aquesta localitat.
4: Sí, sí, sí.
2: És a dir, que no teniu ninguna referència, sinó vosaltres ahir a obrir-ho tot.
4: Exacte, exacte. Va ser, jo penso que lo millor, no? Perquè, vamos, quan s'ho van llevar de damunt és que era una sensació de era, no sé, estàvem supercontents, emocionats, una feina ben feta, de veres que va estar molt bé. I així ja pues, mos va donar peu a poder escoltar les altres bandes ja més tranquils, mm-hmm, més relajats i fer molt bona convivència, que era lo que uno dels objectius principals.
2: Uh-huh. Rafa, també tens la mateixa sensació de que obrir era un punt de nervi, no? Però, bueno, ahí anàveu.
5: Jo crec que va ser el millor, perquè, a més, més temps per a preparar tota l'infraestructura de la nostra actuació, muntar tot l'escenari, segons nosaltres, era la nostra banda, no? Després les altres bandes ja van un poquet així, una miqueta més, han d'anar una miqueta més de pressa, perquè després una altra banda, i així el que diu el president, fas la teua actuació i després pots escoltar les altres bandes tranquil·lament, sense presses, i va estar molt bé, la veritat, ser els primers. Jo ja vaig dir a la banda, que era per a mi era el millor lloc per a actuar.
2: Uh-huh. Recordem als oients que l'obra obligada era Arrels de poble de David Ribas, però Rafa, amb quin pas doble us vau presentar i quina és l'altra obra que vau interpretar?
5: Doncs mira, no van tocar pas doble, al contrari de les demés bandes van tocar una obra molt nostra, així del Coll, i espectacular, que és la dansa colorista de Rafael Mujol Grau. I podíem elegir quina obra, pot ser un pas doble, pot ser una altra forma de musical, i nosaltres pues, van començar aquesta actuació en la dansa colorista, que crec que és una miqueta més representativa de la música del Coll, d'un gran compositor com és el nostre, Rafa Mujol, que va ser director de la banda també.
2: Uh-huh, sí. I després
5: bueno, després ja l'obra obligada, Arrels de poble, que és una obra que va a composar per al aniversari, el 100 aniversari, el centenari de la banda de Massarrojos, del compositor d'allí, del compositor de Toro, molt prop de Benavente, i David Ribas, que també estava al jurat. Esa va ser l'obra obligada, a Res de Poble, i després Gloriosa, que és una obra espectacular de Yasuhide Ito, i la veritat que totes les tres interpretacions van estar... Mira, van poquet a poquet, l'altre dia comentava jo a la banda que el projecte va anar, poquet a poquet van anar creixent musicalment, i jo crec que vam arribar en el moment més oportú de preparació, o sigui, en el moment culminant, com havíem pensat tots que va ser, com l'havíem pensat en un principi. I vam arribar en el moment important en la millor preparació, o sigui, va ser una cosa perfecta.
2: Clar, Nacho assentís, diu que sí, no? Estàs d'acord amb el que diu el mestre?
4: Sí, estic molt d'acord amb Rafa.
2: A més, també, que en l'altra entrevista, quan vos rebia a Tragaluz, parlàvem del concert que anàveu a fer ací en Alcoi i després a Agres en preparació d'aquest certamen, no? Com van anar aquestes audicions, Nacho?
4: Sí, pues van anar molt bé. Al final, el mestre comentava que era molt important fer concerts de forma preparatòria en les condicions que seria el certamen, i és que el certamen era a l'aire lliure, era allí en la plaça major de Benavente, i és de veres que a nivell, pues, com a músic, no, canvia moltíssim, o sigui, el fet de tocar dins del Calderón, per exemple, o de tocar dins de la nostra sala d'assajos, a tocar en el carrer, és que no té res que veure, és que... De fet, un element característic que es va acompanyar tant així en la plaça de Ferrandis i Carbonell com allí en Benavente va ser les oronetes, no? Ah. Estaven allí volant i fent música també a la seva manera, i és que canvien molt les referències, i per mi va ser o sigui, una cosa molt important, el fet de preparar els concerts a l'aire lliure.
2: I Rafa, com és el públic de Benavente? Pues, clar, nosaltres estem acostumats així en la Comunitat Valenciana, que és molta afició a la música, però allí què tal?
5: Pues molt bé, la veritat. El que passa és que també depèn l'horari, perquè clar, el primer dia, el dissabte, a la vesprada, clar, a partir, perquè feia molt de calor, era hora de ola de calor i feia molta calor, molta calor. Aleshores, a partir de les 8:30 ja, allí ja es comença a refrescar una miqueta, perquè allà a la nit fa frescoret allà dalt, I a partir de les 8:30 que vam començar nosaltres l'actuació, i més poquet a poquet anava refrescant l'ambient, i molt bé. Però les bandes que van actuar, menys mal que no ens va tocar a nosaltres el diumenge al matí, perquè les bandes que van actuar a les 12 del matí i a la 1 del matí el diumenge en la plaça veramente pegant el sol, perquè n'hi havia sombrilles, però el sol es colava per tots els puestos i feia una calor. I clar, el públic, el dissabte, pues, això estava ple. Clar, poquet a poquet s'està bé, un dissabte a la nit ja, tal. Però clar, les primeres actuacions del diumenge al matí, allí no n'hi havia, havia molt poquet públic. Clar, és normal, és que feia molta calor i n'hi havia sol.
2: Clar que sí, ja. Bueno, millor que per a vosaltres siguera així també el dissabte,
5: sí,
2: sí. Que com deies abans, Nacho, vau ja participar, després ja amb relax escoltar a les següents bandes, i també em sembla que heu tingut molt de temps de convivència, inclús alguna xaranga espontània. M'han contat.
4: La veritat que això des de... O sigui, era un dels objectius, no?, que la banda disfrutara, a part de fer música, de fer societat, no?, de fer convivència. Manejar, o sigui, desplaçar, pues, a més de 80 persones, 700 quilòmetres, era un esforç que tant a nivell de la Junta com a nivell de la banda era, o sigui, tenien que tindre uns objectius clars, no? I uno d'ells era la convivència, i jo penso que des del meu punt de vista va superar per lo menos les meues expectatives.
2: Què destaques d'aquest germà, no, Rafa?
5: Bueno, mira, és que això que està dient el presi, hi havia dos objectius principalment. El primer era, pues, augmentar el nivell artístic de la banda, musicalment, créixer musicalment, que això està més d'aconseguir, perquè inclús els membres del jurat ens van felicitar a la banda per l'actuació que van fer, i les van cantar tant el Carlos Garcés com els altres membres del jurat, les van cantar l'actuació, inclús el compositor de l'obra obligada, David Ribas, ens va dir que la nostra actuació va ser espectacular en la seva obra. Y el otro objetivo era el que está diciendo el presidente, ¿no? De Fercolla, de que el ambiente social de la banda, pues, fuera aconseguir que estiguera molt bé, que coneixi a altra gent de la banda, que tu te sents gent de la banda i parles en ells 5 minuts, estàs tocant i després fins el pròxim any no parles amb ells, no coneixis la seva vida, tal. I això va ser espectacular. O sea, la part social del viatge va ser brutal. Va ser brutal perquè ha sigut tot un èxit. Si la part musical ha estat molt bé, el que és la part social és que hem crescut una barbaritat. I per això estic més content, quasi més, per la part social, perquè a partir d'ahí es poden aconseguir tots els objectius que estan fets. I la veritat està molt bé, estic molt content.
2: I Rafa, quina manera d'acabar la temporada de concerts amb la Unió Musical, no?
5: Sí, va estar a tope. Però molt bé, molt content, la veritat, molt content. La gent està molt animada, molt contenta, i ha preguntat-me, quan serà el pròxim? Digue, tranquils, que som molta faena.
2: Clar, clar. De moment, Nacho, de concert descanseu un poc, perquè sé que alguna que altra actuació teniu, no?
4: Sí, sí, sí, però necessitem les vacances, sí. No, d'estiu.
2: Sí, sí, sí. Per això, jo vos agraeixo moltíssim, perquè, clar, en esta setmana heu tornat del viatge, entenc que esteu descansant, que ens hàgiu dedicat uns minuts ací a Ràdio Alcoi, però m'avellia moltíssim que ho compartireu amb els oients, perquè ja que vam estar parlant de que esteu preparant-se, almenys que conegueren que heu obtès este segon premi, que en el 9è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de Benavente, cal dir que la Banda Sinfònica Municipal de Madridejos, de Toledo, va estar la guanyadora, i la tercera, l'Agrupació Musical de Manuel de València. És a dir, que la Comunitat Valenciana l'heu deixat ahir una bona representació en aquest certamen, no, Nacho?
4: Sí, sí, sí, sí. Així n'ha sigut, sí, sí.
2: Rafa, jo volia agrair-te que una temporada més ens hagis atès, m'hagis atès així en Tragaluz, perquè sempre que vos feia la invitació, primerament amb Gerard, que era l'anterior president, i ara amb Nacho, sempre estàs ahí dispost en atendre i contar-nos coses. Així que moltíssimes gràcies.
5: Ha sigut un plaer, sempre és un plaer. I de veritat, moltíssimes gràcies per contar amb nosaltres, per a divulgar tot el que fem, que la veritat, com saps, en les bandes musicals, tot costa molt, perquè n'hi ha molta gent, molt, molt diferent, i tots els projectes, i un projecte com este tan gran com este costa molt, i tindre la veritat que podem parlar de tots aquests projectes en la ràdio i que la gent conega les coses que fem, la veritat és que te l'agraïm molt.
2: I Nacho, també, moltíssimes gràcies, president, per vindre ací a Tragaluz. Espero també veure la propera temporada, per ací.
4: Moltíssimes gràcies, Maribel, per supost. Per supost que sí.
2: I bones vacances.
4: Igualment.
5: Gràcies.
4: Igualment, moltes gràcies.
2: Fins ací, Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos.
6: La sanitat pública ja ha calificat ací a Feijóo.
7: Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más, sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática, le inhabilitan para gobernar España.
6: Y además la lotería de Navidad, aunque estamos en pleno verano, ya está disponible en todos los puntos de venta del país y lo hace pese al descontento de los loteros que durante la presentación de la campaña de verano de estas loterías se han manifestado hoy a las puertas de la sede de este organismo del Estado. Laura Vila.
8: Sí, ya pueden comprar sus décimos del gordo, pero mientras Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, presentaba la campaña, los loteros se manifestaban pidiendo medidas urgentes para regularizar los precios y la venta online. Escuchamos al presidente de Debit.
9: El IPC ha subido un 70%, el coste de los alquileres ha subido un 50%, y nosotros seguimos con un precio del producto el mismo que hace 24 años y con unas comisiones que se han actualizado totalmente insuficiente.
8: A lo que Huerta responde.
10: Han crecido, si comparamos el año 21, antes del paquete de medidas, con el 25, que es el último año, las comisiones han subido un 21%, es más que el IPC acumulado, ¿no?
8: E insiste en que sus puertas están abiertas para seguir dialogando.
6: Y ahora nos vamos al Mundial.
0: Mundial 2026, Cadena Ser.
6: Óscar Ejido, hola.
11: Hola, Jaime, muy buenas. Hoy empiezan los cuartos de final del Mundial y la cita para la selección española es mañana viernes a las 9 en Los Ángeles frente a Bélgica. Así que hoy tenemos el último entrenamiento para saber cómo está la POR y después la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Antes hablan también Oyarzábal, Borja Iglesias y Gavi. Y en las últimas horas han sido protagonistas dos de los jugadores más destacados en el partido contra Portugal. Uno es el goleador, Mikel Merino, que estuvo anoche en el larguero con Manu Carreño.
12: Lo tenía pensado, me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno, pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando, y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito, y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
11: Y el último protagonista de la sala de prensa ha sido Dani Olmo, que habla así de la buena racha que tiene la Roja.
13: De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente, que está por venir, y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero nos alegramos de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla, pues, como mínimo, hasta la final.
11: Para seguir invictos y para estar en semifinales hay que meterle al menos un gol a Thibaut Courtois, el portero de Bélgica y el guardameta del Real Madrid, que destaca la seguridad que tiene la selección española.
14: Al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma, realmente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo, así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros, pero sabemos que ellos tienen mucho peligro también desde el banquillo, con gente que puede entrar después.
11: España-Bélgica, mañana viernes, y para hoy a las 10, en Francia-Marruecos, un partido que contamos desde las 10 menos cuarto en el Carrusel Deportivo de la cadena SER.
0: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
15: ¿Qué te viene a la cabeza al pensar en España?
16: Una tortilla.
15: ¿Qué comida representa mejor a nuestro país?
17: Para mí la paella es algo sagrado.
15: ¿Qué lugar hay que visitar sí o sí?
18: Granada.
15: ¿Qué es lo que más añoras cuando te vas fuera?
19: El vino de nuestra tierra.
15: ¿Qué frase podría ser el lema no oficial de España? ¿Qué se alarga más en España? ¿Una sobremesa? ¿Una obra?
20: Porque prometer es muy sencillo, pero estamos un poco cansados de promesas incumplidas, ¿vale?
15: ¿O una promesa electoral?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro España, en la SER.
0: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
6: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14 con Javier Casal.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Comunidad Valenciana. ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. En Alicante, Centro Comercial Dinamia. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
21: Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. Ven a la calle Alfonso Guixot Guixot 5 o llámanos al teléfono 865-451-060 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor.
22: Poder independizarme.
23: De lejos todo se ve borroso, pero cuando te acercas descubres que detrás de cada persona hay una historia. Por eso te ofrecemos nuestra hipoteca joven, para ayudarte a dar el salto hacia tu nueva vida, porque solo cuando miras de cerca ves de verdad. CRC, cuando miras de cerca.
24: Atención Alicante, estrena coche este verano con el nuevo Dipal S05 híbrido enchufable por 24.890 euros, con autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros y garantía de 7 años. Ven a probarlo a Changán Borja Motor y llévatelo con entrega inmediata. Te esperamos en carretera de Ocaña 56, Alicante.
0: Radio Alcoy, Cadena SER.
25: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 36 grados centígrados.
0: SER Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.
1: todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web, aplicación móvil de la cadena SER, y a los que nos escucháis después en el podcast de SER Deportivos Alcoy. Bienvenidos a este jueves 9 de julio, en el que ya alcanzamos prácticamente la mitad del mes, en un día en el que hay un colectivo que está muy feliz, que es el del atletismo, sobre todo del Club Atletismo Alcoy y los que organizan la media maratón Unión Alcoyana Seguros, porque se abrieron el pasado lunes las inscripciones y en apenas 48 horas la inscripción ha superado la cifra de 200 participantes. Supone un número muy importante respaldando pues lo que tiene que ver con el cambio de fecha, que ya sabéis que será el 29 de noviembre. Ahora mismo hablaremos con David Miró, el director de la carrera, y también hoy vamos a hablar en este Ser Deportivos de un grupo de exjugadores del Alcoyano que estuvieron en el torneo veraniego de la ley de Sport Legend. El otro día os lo comentamos, pero hoy queremos que nos lo cuenten porque es uno de los torneos más prestigiosos del momento y donde han habido exjugadores de primera división muy recientemente. Hemos quedado con Rafeta, otro ex del Deportivo Alcoyano, para que nos cuente esta experiencia. Es la 1:10 de la tarde, estamos en Ser Deportivos. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de atletismo, en este caso con David Miró.
3: No todos los talleres son iguales y quien valora su coche lo nota. En Feralbi Automoción Servicio Oficial Bosch ofrecemos un servicio integral del automóvil, desde el diagnóstico más avanzado hasta el detalle más pequeño. Todo con precisión técnica, trato personalizado y la confianza de quien exige lo mejor para su coche. Feralbi Automoción, orgullosos de marcar la diferencia. En Alcoy, calle Alicante 57, frente al puente Fernando Rech.
1: Abiertas las inscripciones para la media maratón Unión Alcoyana Seguros y ya hay las primeras reacciones, ya que en 48 horas han conseguido una cifra muy importante. David Miró, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenos días, Ismael. Pues sí, la verdad es que vaya inicio de inscripciones ha tenido la media maratón Unión Alcoyana Seguros este año. Estamos duplicando las inscripciones de la mejor edición que tuvimos hace unos cuantos años en la edición pre-pandemia, donde tuvimos un pico de 1.980 corredores, pues en estos momentos estamos un poquito por encima de ese nivel de inscripciones. Así que dar la enhorabuena a todos aquellos que ya se han apuntado, porque se están asegurando poder correr tanto la 21K como la cuarta de maratón. Recordar también que este año tenemos dos nuevas modalidades más populares, donde queremos que el atletismo popular sea el rey de la carrera, con la cuarta por empresas y con la cuarta por clubs, ¿vale? Tanto una carrera como otra van a realizarse en equipos de cuatro personas, tanto equipos masculinos como equipos femeninos, como también equipos mixtos, donde pueden correr dos chicos y dos chicas, y donde la clasificación se obtendrá por la suma de los tiempos. Así que animar a la gente también a que se inscriba en esas modalidades. Y recordar también que tenemos la micromaratón, con sus diferentes modalidades, desde 0 años hasta los 13 años. Y también recordar este año que, como novedad, en la cuarta de maratón se puede correr con 9 años. Con tan solo 9 años van a poder correr chicos y chicas, porque ya hacía tiempo que muchas familias nos llamaban y nos animaban a que bajáramos esa edad de participación. Así que este año chicos y chicas de 9 años van a poder también correr los 10 kilómetros de la cuarta de maratón. Y nada, pues eso, animar a todo el mundo a que se inscriba, porque si seguimos este ritmo de inscripción, pues nos tendríamos que plantear el cerrar inscripciones a finales de otoño. Este año la fecha puede ser que sea el gran incentivo. Hemos sacado la carrera del periodo navideño, nos vamos a ese 29 de noviembre, una semana antes de la Maratón de Valencia, que también puede ser un aliciente para muchos corredores que están preparando la maratón. Pues esos 10 kilómetros, esa cuarta de maratón con 10 kilómetros puede ser un test fenomenal para correr la Maratón de Valencia, porque estás a 7 días de la carrera y puedes probar ritmos de carrera en tu objetivo del año, que es la Maratón de Valencia, que es ese monstruo del atletismo nacional e internacional. Pues puede ser que posicionándonos ahí una semana antes haya venido fenomenal y haya incentivado las inscripciones. Así que nada, gracias por haber llamado, por habernos nombrado, que siempre estáis ahí, Cadena Ser Radio Alcoy, con nosotros, con el Atletismo Popular, con el Club Atletismo Alcoy, siempre vais de la mano de todas las pues eventos y todas las iniciativas que tiene el Club Atletismo Alcoy, así que gracias. Y recordar que en www.nichamaratoalcoy.com o en www.rockdesport.com o en www.timecrisis.com pues podéis entrar y clicar para realizar la inscripción a esta quinceava Nitja Marató Unión Alcoyana de Seguros, que va a un ritmo impresionante de inscripciones. Duplicamos las inscripciones de la edición más popular, así que a por todas y a por ese objetivo del año, que en Alcoy es una maravilla, porque recordad que tenemos esos 15 grupos de animación que hacen que la carrera pues sea una pasada. Gracias Isma y gracias Radio Alcoy. Estamos en contacto para cualquier novedad que tengamos en los próximos días.
1: Perfecto.
5: Hasta ahora.
1: Muchas gracias David por esa última hora y por esa alegría que tienen, sobre todo porque cuando organizas una actividad, cualquier tipo que sea la actividad, pues siempre es un agradecimiento general el hecho de que haya una muy buena respuesta. La 1:15, vamos con más cosas.
2: Sofás a medida, colchones personalizados. En Top Sofá lo hacemos posible y los creamos contigo. Diseñamos cada pieza pensando en ti. Con más de 40 años de experiencia fabricando y trabajando con proveedores de confianza de la zona. Confort, exclusividad y precio justo, todo en un solo lugar. Visítanos y transforma tu forma de descansar. Te esperamos en Top Sofá, Avenida Juan Gil Albert, número 55, Alcoy, y también en el Romaní, Valencia.
1: Como os decíamos en este Ser Deportivo, hoy vamos a hablar de un torneo que os dije el otro día de pasada, que varios jugadores ex del Alcoyano estaban en ese torneo, pero queremos saber un poquito más, porque indagando un poquito más, este torneo tiene, bueno, pues es de los más prestigiosos que se hacen en verano para exjugadores, sobre todo Rafeta, es ex deportivista, es de la casa, es un amigo. ¿Qué tal, Rafeta? Muy buenas.
4: Hola, buen día, Isma.
1: Pues hablando hoy precisamente del Sport Legend, un torneo que tú bien conoces y que tú eres un poco el que empezó todo esto, porque ya hace tiempo que estáis en el torneo.
4: Pues sí, mira, conté un poco de Tatechina Peratamun. La verdad es que desde que estén jugando en veteranos, pues bueno, con cada vuelta juegan menos, estén en ser mayores, pues cuando ya en torneos de este tipo, pues tapetís ganar, ¿no? Y yo vaig veure per les redes socials el torneo este per mig de Manrique, que també és el jugador de l'Alcoyano,
1: sí.
4: I li vaig preguntar, che, Manri, això què és? I em va dir, pues mira, això és un torneo que fa de veteranos, quan jo vaig anar era el segon any, diu, i així el claven el teu nom en una bolsa, tu dius la teua demarcació i el claven en una bolsa, i aleatòriament fan els equipos, ¿vale? El primer any va ser així, ¿vale? Va ser que tu el claven el teu nom en una bolsa i dius, jo soc lateral o soc centrocampista. I anàvem fent els equipos a voleo. Era un poc també per fomentar el companyerisme, conèixer gent... Era una cosa diferent que no ho havia vist mai. I l'any que vaig anar jo, que va ser el segon, ja van deixar que poguera fer-se... O sigui, que anigueren quadrilles. Per exemple, si tu eres 4 o 5 jugadors, dius, posem-nos els 4 o 5 junts. I jo el primer any que vaig anar en l'equip que tenia amb Enrique, que eren 5 o 6 de veteranos de la Universitat d'Alacant que jugava ell, i els altres 10 o 15 que van ser, érem tots, pues, uno de cada mare, com aquell que diu, claro. ¿Vale? I casualitat, pues, van guanyar aquest torneo, ¿vale? A l'any següent ja es va fer més equipos més preparats, ja això aleatòriament ja no ho feia, ja podies anar tu en un equipet, dur-te els companys, i així vaig estar durant 5 anys. Vaig començar a dur a gent de la comarca, primer vaig dur a Gustavo, a Salva Martínez d'Ontinyent, sí. Vaig anar cada volta pues, fent una cotxapa, no anar jo soles. I farà, crec que va ser 3 o 4 anys, ja vaig durar l'Es Pasqual, a l'any següent ja van durar Juli i a Molina, i l'any passat, no, fa 2 anys, van dir, per què no fem nosaltres un equip d'ací de la contornar? I a partir d'ahí pues, va ser el tema de fer d'ací, pues mira, pues, Julián Lerma, Antonio Reina, Diego Jiménez,
1: buah.
4: Saúl, Jero, Alberto Botella, en guany també ha vingut Octavio de Cosentaina, del Zeneta també van fer una cotxa en Salvat Jornet, en Sant Pere, Òscar el de la Caliana... Al final han fet un bon equip d'ací de la zona, i enguany la guinda ha sigut que Àlex mos ha portat a Mitchell, exjugador del València i del Rayo Vallecano, del Valladolid, Getafe... també va de Baroja, que també ha jugat en el Rayo Vallecano, en el Hércules. O sigui, enguany ha sigut ja la guinda, que han fet un equipasso, i de fet vam portar el torneo en una... van guanyar tots els partits i jugant al futbol espectacular.
1: Hombre, per no ganar-lo con Juli Molina, tots estos que has dicho, hombre, no està mal, ¿eh? Menudo equipazo. Sí. Me ha llamado la atención porque sois selecciones, no sois equipo lo guay, no, sois selecciones.
4: Sí, també és bonic això, perquè tu voldries la selecció del país que vols, i en la quota que tu pagues, que tens el segur, tens beguda durant la competició, tens un equipatge complet de la selecció que tu has triat, en el teu nom personalitzat, i això li dona un poc més de, no, més d'empaque, més xulo. I nosaltres pues, ja fa dos anys que som a Itàlia, i l'any que ve pues, segurament canviarem perquè no siga sempre el mateix, saps? Jo vaig jugar 4 o 5 anys en Alemanya, van jugar en Ucraïna per lo de la guerra. O sigui, cada any, pues, lo bo que té és que tu pots canviar de selecció i d'equipatge i de companyers, si vols.
1: Claro, y imagino que ya, gustándose todo esto, el año que viene, si no todos, super casi todos, ¿no? Porque al final he visto que también estaba Arnau, estaba Gato, ¿no? O sea, sí. Una serie de jugadores que no veas, ¿no?
4: Sí, sí, jo el dic que l'any que ve hi haurà algun fitxatge galàctic més perquè... Se ho passem molt bé. La veritat és que és un fin de setmana de convivència molt xulo. Este any va ser damunt en la Nucía, que és unes instal·lacions espectaculars, i està tot el fin de setmana allí, perquè és dissabte 3 partits i diumenge van ser 3 partits més. Entonces, el que era dinar, el que era sopar, hi ha moltes hores mortes que estem allí xerrant, contant-se anècdotes de quan jugàvem, historietes, i la veritat és que va ser un fin de setmana molt bonic, i la gent vol repetir. Claro. I jo crec que al final hasta tindrem problemes per convocatòries, sí, perquè ja el dic que la gent està molt, molt per la labor. Entonces, la millor és que som ja un poc més majors, ja deixem pas als altres que són teòricament més jovens, perquè ja el dic que hi ha molt de nivell. Imagina l'any passat també, la final que vam perdre 1-0, vam perdre contra Xavi Torres, que jugava en el Getafe, davant jugava el Faro, o sea, tenia també un superequip, Jaime Jornet, que també és ex de l'Alcoyano. O sea, que hi ha un torneo que hi ha molts bons jugadors i hi ha molta qualitat i hi ha equipos que ja el dic, que dona gust veure aquests partits, eh? O sea, aunque siguin veteranos,
1: ¿sí?
4: Hi ha partits que són autèntics partidassos.
1: És Futbol 11 igual, sí?
4: Sí,
1: 11, fútbol 11, y bueno, hombre, hay jugadores y exjugadores que están para jugar aún, que lo harían, no lo harían mal en equipos de algunas categorías, por eso que...
4: Yo pensé que sí, porque yo pensé también que han, el plus de la edad es de 34 a 38, en pueden jugar 6, ¿vale? Y después ya a partir de ahí es que wigues, pero claro, si tú un equipo te envenen 6 de esa edad... i de 40 justeteig, hi ha molta gent que està preparada per jugar, eh? O sea, i la qualitat que tenen ves darrere el valor, saps? O sea, que sí, que hi ha nivell, hi ha nivell.
1: Claro. ¿Quién era l'entrenador? ¿O os lo lleváis entre vosotros?
4: Mira, este any els entrenadors van fer sobretot Àlex Pascual i jo.
1: Sí.
4: Vale? Jo és que vaig estar lesionat i Àlex Pascual, el que t'ha dit antes, ja tenim una edat... que aunque tú mos veges físicament que estem bé, però ja mos costa un poc més, saps? Entonces, Àlex va jugar els primers partits i el que és les fases finals ja va jugar dos ratets. Li ha pillat el gustillo a fer d'entrenadors.
1: Le ha gustado. Oye, son torneos internacionales, son torneos muy... hay muchos, pero marcan unos cuantos la diferencia, ¿no? Porque cada vez... Es verdad que hay más torneos, pero este es uno de los más prestigiosos.
4: Sí, perquè tu pensa que jo el primer any que vaig anar eren 6 equipos, 2 grupos de 3, i després era, crec que passàvem tots pràcticament, i era quarts de final, semifinal i final. I este any han sigut 17 equipos.
1: Buah.
4: O sigui, venen equipos de Madrid, venen equipos de Múrcia, de València. De València l'any passat, per exemple, estava Madrigal. No, que també és prou conegut, és el Novelda, sí. El Alzira...
1: Le marcó 3 al Barça, t'acordes?
4: Ese que le marcó 3 al Barça, pues mira, sí. L'any passat estava Madrigal en el torneo. Sí, de Madrid...

0: Utilidades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
3: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi?
4: ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
5: Servitaxi, el 37-37.
6: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte. Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
7: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
8: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous ens visiten una representació de la nova junta directiva de la Penya Fontilles. Contem amb Sisto Zaragoza, Emilio Cortell Pérez i en Jordi Bernàcer. Uno s'ha trobat sorpreses així de qui són aquestes persones i uno està ple de goig i de tindre personalitats així, tan acollants, tan festeres i familiars. Però en el permís d'ells tinc que llegir una nota necrològica. De repent, un infarto de repent. Julián Riaza Jordà, més conegut com el Manxeguet. El Manxeguet vaig tindre l'ocasió de conèixer-lo quan vaig estar en junta, va ser per metro, tots lligats als ligeros. A mi diria que este és fill de Miguel i és un Sant Jordiet, que va fer un Sant Jordiet, i si era el qui on pense, va fer un Sant Jordiet d'Alejandro i el va fer de cuero, Alejandro Soler, el va fer tot esto de cuero. Va pegar el col de deberes, va ser novedós, molt bonico. Si era aixina, demana jo, vaig el sentiment de condolència d'un servidor del programa i segur que haurà deixat un gran buit. Crec que el xic es casava i la veritat que un abraç ben fort a tota la família i ho sent molt de deberes, estarà en lo fester que eren les bones persones, estarà al costat de Sant Jordi. Sant Jordi ja té tan fester al costat que ja no sabrà què fer d'ells. Bueno, Sisto Zaragoza, a mi em sona que este home ja sou president de la Penya Fontilles.
9: Sí, bueno, és que en la penya tenim costum de repetir, no? O sigui, perquè és tan interessant ser president de la Penya Fontilles, pues que hi ha que repetir, si no, no té gràcia.
8: Molts anys ha sigut president de la penya.
9: Bueno, va ser 19 anys.
8: 19 anys?
9: Vam estar 19 anys, la primera volta, i ara pues, m'han contratat entre cometes, 4 anys més, o sigui que un fitxatge prou interessant.
8: El jornalet és el que és bo, eh?
9: Sí, el jornalet sempre t'ho porten a casa. Això.
8: El sobre. No t'ho duen ni pel banc, eh?
9: Ni pel banc, a casa.
8: Bueno, anem a veure, l'altre senyor que l'acompanya, Emilio Cortell Pérez.
10: Sí.
8: Emilio.
10: Bueno, dime, que, bueno, pues yo estic així...
8: Aquí sí, em va enredar.
10: Sí, no, Sisto, sí, és un enredador. Ja el coneixia jo d'antes. Ja. I perquè quan jo soc viudo, Sí. I entonces, viudo, quan no sabem que a qui anar i que coneixem a Sisto, mos acollix i entonces pues, estem molt amics d'ell, perquè és un tio molt, molt obert, sí, molt vàlid, i molt vàlid. I res, a part d'això també, que sóc del centre excursionista, i el centre excursionista, com sabràs, ha anat molts...
8: Havia un costum de que el dia antes anàveu a peu allí.
10: A... Sí, a peu, a peu.
8: Aneu encara?
10: Anem encara. Este dia 3...
8: Vas...
10: Sí, sí, sí, jo he anat quasi tots els anys. Jo fa 35 anys, en guanys farà, que vaig a peu a Fontilles.
8: A qui portava jo? Qui li feia l'entrevista? A Paco...
10: A Paco Llopis.
8: Llopis.
10: Paco Llopis, que és molt, un molt veterano... Bon... Molt volgut en el centre i també en el coll. Molt,
8: mira perquè... que fa una llavor el centre excursionista, els anys, ja té anys, no?
10: Això, i antes, ara mateixa, ja fa almenys 5 o 6 anys que es quedem a dormir en Ebo, en una casa rural i tot això.
8: Sí.
10: Però antes dormíem a l'aire lliure. Antes
8: lliure,
10: arribàvem al Calà, al Calatge de la Jovada, sopàvem en la de la piscina... i dormíem en la foradà.
8: Allí diuen que està enterrat a l'Arrac.
10: A l'Arrac, això diuen. I ja després de dormir, ja anàvem hasta ja a Fontilles. Ja, no, encara dormíem en les Jovès, antes de la, del
9: barranc de l'infern
10: i sí. El Daguar, dormíem allí. I entonces ja ens endemà, sobre les 12, 12 i mitja, entràvem a Fontilles, a la missa, a l'hora de missa, pràcticament.
8: Bueno, a veure, queda Jordi Bernàcer. Bueno, m'ha trobat en la sorpresa de que este Jordi Bernàcer era el més xicotet de ruta que...
11: De set germans.
8: De set germans?
11: Sí.
8: Pues jo coneixia a Carlos, i bueno, a Paco, que és professor, una gran persona, casat amb la germana de Salomón San Juan. I un home, no sé si clave la pata, superintel·ligent,
11: sí,
8: de deberes, sí. Professor, així va fer un programa en esta emissora i la veritat que donava goig escoltar-lo i sentir-lo. I a Carlos és veí meu, veig a Tere passejant i tenen la sort de tindre a un xicón,
11: sí, senyor.
8: A un director a nivell nacional, jo li dic l'última volta que tens que com es diu, en Àustria, el concert que tot el diu.
11: El de fin d'any, el de principi d'any. Sí.
8: Tu tens que dirigir-ho això, fins que no vés de dirigir això, perquè això és un fora de sèrie, el Jordi Bernat.
11: Sí, és molt jove
8: per
11: lo que és. El que passa és que fins que no arriben a 50 i pico, els directors no sobreixen molt.
8: Sí, sí, sí.
11: O sigui, és director de música hasta que passen 50 anys, diguem que pateixen molt per pujar.
8: Sí, sí.
11: Aunque ell estat ja de director...
8: És una grandíssima persona, que modest com un dies. La meva filla i uns amics dels Guzmán se'n van anar a la... Com es diu això?
11: A Verona.
8: A Verona.
11: A l'Arena de Verona. Sí.
8: I no sé si em van veure Aida i l'endemà dirigia ell
11: Durandot.
8: I el vaig veure jo dirigir una tosca també, bueno, en un vídeo. Bueno, és un fora de sèrie, viu en Itàlia i tot.
11: Sí, sí, sí.
8: Han estat a la feina, han estat a la feina.
11: Exacte, en Itàlia treballa moltíssim,
8: però si és que treballa. Sí. Si va dirigir l'himne sent molt jovenet, no?
11: Sí, sí, fa, pues... 15 anys o 16 anys.
8: Va acabar la carrera...
11: El 22 anys o 23 anys.
8: Me caga la massa. És un fort sèrie. Sí. Bueno, doncs pues, des d'ací... Pues, que només em queda donar-te l'enhorabona. I només quedes tu de set germans?
11: No, quedem encara 5.
8: Menys mal. Només ha faltat Carlos i Paco.
11: Exacte. Sí.
8: Menys mal. Tira, que hi ha gent Bernàcer...
11: Encara en quedem.
8: Una pregunta millor antipàtica. Teniu tots aquesta intel·ligència o això o algú?
11: Cada un té la seva gràcia, però és diferent.
8: És una família d'intel·lectuals que val la pena, serà una goja mantindre una tertúlia amb vosaltres, sí, sí. De veres que no. Bueno, quina sou en la Junta?
9: Bueno, també està Jordi Pedro, que és el vicepresident, que avui no ha pogut vindre per raons de faena, i Talents també forma part de la Junta, Quique Gisbert, que és el secretari, Quique Gisbert de la filial Miqueros, no? Miqueros, sí. I nada, estem ahí treballant i volem aprofitar també l'ocasió per donar les gràcies a la Junta que ha, en fi, que ha cessat,
8: Nicolau,
9: Paco Nicolau, Jordi Abad, en fi, etcètera, tots els que formaven part de l'anterior Junta. Agrair-los la labor que han desenvolupat durant aquests 4 anys. Sí, sí. I ara ens toca a nosaltres una altra volta.
8: Bueno, jo, parlar dels Mudéjares i parlar de la penya Fontilles i no saludar a Jordi Pedro i a Pepa Puigades, això seria, bueno, trauríem música. Pepa, un abraç ben fort, i a Jordi també. Sabeu que sóc un gran amic vostre i sobretot un gran admirador de tota la tasca que feu. La veritat que vale. I Carlos Talens, amic meu, íntim amic meu del quadre artístic, son pare i jo érem junta. També, Carlos, un abraç ben fort. Carlos ja va morir José, li queda Juan, li queda Javier i la germaneta, que és bailarina. Bueno, jo tinc una tonteria, però antes de dir-la, en el vostre permís, estan fent-me senyes que vol donar-nos un consell publicitari, però serà curtet. Anem a escoltar-lo, el tècnic.
12: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
13: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
8: Bueno, anava a dir una tonteria, però ja era tan gran tonteria que m'he oblidat. Bueno, Mònica Talens era la coordinació, no és una tonteria, que me s'havia oblidat el nom. Doncs des d'ací un saludo cordial també. Bueno, volies comentar
11: alguna cosa? No, jo volia comentar que les juntes són una cosa un poc... en el fondo els noms són lo de menos, perquè és que s'han anat ara igual col·laboren en nosaltres, com nosaltres hem estat col·laborant. La Junta és pues, per dir alguna cosa, perquè té que haver una gent que s'encarregui d'unes coses, però no vol dir-se que hi hagi molta gent d'altres juntes i que col·laboren igual com si foren de la Junta. Jo he estat fa 50 i pico anys que estic en la penya i ha estat i no ha estat, i per mi segur sempre el mateix. Jo he col·laborat igual en el que ha fet falta, sense ningú problema de tindre ningú càrrec ni de ser, així en la fila, la penya passa moltíssim.
10: Som tots
11: iguals, no?
8: Les entitats, si no fora per així com persones que com vosaltres que sou capaços de donar fins a unes hores d'estar en casa amb la família, no aniria davant, i són les que prosperen de veres. I és de perquè a mi m'han preguntat, molta gent m'ha dit, no, això no s'ha quedat obsolet ja, l'anar a Fontilles, a visitar Fontilles? Bueno, Fontilles, gràcies a Déu, això s'ha erradicat, aquesta enfermetat de la lepra s'ha erradicat almenys per aquests llocs, no?
9: Gràcies a totes les penyes que van luchar i que estan luchant encara, que queden allí 8 persones que no estan afectades, però tenen les seqüeles de l'enfermetat.
8: Això ha sigut una enfermetat més social que res.
9: Bueno, sí, però era una enfermetat que no impedia portar una vida normal més que tot
8: per el... Jo he anat allí i en persona m'ha dit, no, jo estic curat, però no me quieren a mi poble.
9: Exactament, el rechazo social, pues ara no és tal, però estava allí.
8: Però allò és un centre geriàtric.
9: Bueno, no, part de les instal·lacions s'han aprofitat per això, això. Però allí continuen tratant la enfermetat, qualsevol cas nou que apareix en, fi, en, vamos, en algun hospital, el deriven allí, a Fontilles, i allí l'equip metge que hi ha el trata i segueix donant-li la medicació.
8: Bueno, jo allí he conegut moltíssims malalts, i entonces a veure, un cura, un director, havia molt personal auxiliar que mantenia allò, molta gent, molts metges que per acabar, una volta acabar la carrera els enviaven allí, sobretot dermatòlogos o no, perquè si allí, no passaves allí, per Fontilles
11: allí estaven els laboratoris i tot, que és molt important, són un puesto que es dedica sempre a la investigació d'esta enfermetat, i allí sempre hi ha,
8: i aquesta enfermetat és una enfermetat que està en els països subdesenvolupats, no?
9: Sí, efectivament, va molt lligat a la pobrea, a la falta de...
11: La higiene,
10: sí. Falta d'higiene.
9: Sí.
8: I ves tu allí... Bueno, pues, persones com vosaltres sou d'admirar, perquè, fica't una cosa, perquè antigament es feien moros i cristians, bueno, ara se'n fan, de fet, vosaltres en cabeixeu, però si esto se'n recorda, quan la meva època bona de la ràdio, que anàvem dissabte, anàvem diumenge i tot això, que venien de totes les poblacions, però sí, és que l'únic puesto per veure moros i cristians, pues, ja, era Fontilles.
10: Sí.
8: Però avui en dia en fan qualsevol poble.
10: En qualsevol poblet ja fan ja moros, sí, i cristians.
8: Entonces ja no, ja cada volta baixen. Allí he arribat jo a veure 27 filaes o 28, saps?
9: Sí, bueno, entonces és que... Venien 2.000 o 3.000 persones, venien.
11: Ja han arribat a baixar fins a 5.000 persones.
9: Hasta 5.000 persones,
10: sí. Jo he estat a la carretera que apunta als poblets de tauletes, en gent allí, perquè no podien ni entrar. No podien ni entrar.
8: Bueno, jo ho he dit molta volta i no em dol dir-ho. Un dels primers, ja saben que un dels fundadors va ser Roc, i des d'ací el fill li envia a Pepito.
9: Sí, a Roque Monllor, està vinculat.
8: I està vinculat, bueno, pues...
9: Està vinculat encara, està vinculat.
8: Els Portes Baradello eren els camions que posaven els camions.
10: Ah, sí.
8: I el meu sogre, Antonio Baradello, que era taxista, es posava el traje d'Urbano, quan que tinc jo, en el nas i els bigots, i el casco d'Urbano per dirigir el traje. I anaven allí el dia antes, i això era el meu sogre. Vol dir que en el llibre està fotografiat, i és veritat que persones... Molts anys aneu a Fontilles?
9: Pues des del 1951.
8: Jo no sé fer números, molts anys.
9: No sé,
10: 51, 75.
9: 75.
11: Quan ha fet 75 anys?
8: 75 anys de la Fundació.
11: Baixant a festes, fer festes.
8: Baixant a
11: fer festes.
10: Jo també volia comentar, perquè... antes es baixava en minusvàlids. Jo baixava en un autobús de minusvàlids,
8: sí,
10: quan era Boy Scouts.
8: Sí, és veritat, sí.
10: I anaven
8: allà a Fontilles. Es va fer un teatre d'això.
10: En Fontilles, a ajudar a baixar-los. Sí. Me'n recordo que vam anar a Pego i a esmorzar en Pego. Vam baixar de l'autobús, pujar-los, i després vam anar a Fontilles. Vull dir que n'hi havia molta activitat en aquesta època, en l'època de 60, 65 i això, d'anar a Fontilles, però com era, com si fora una cosa, dir, ei, hi ha que anar a Fontilles.
8: Jo recordo un any que jo no he vist ploure en la vida tants, i autobusos anant 50 o 60, per haver de trobar l'autobús, la mare de Lluís Moltó, el mossèn Pedre, bueno, era ser una odissea que va fer el Sant Jordi.
9: Bueno, també, Paco, comunicar que enguany canvia el format de la festa. En compte d'anar dos dies, anirem un dia soles. Es farà es farà una diana, després farem la visita als pavellons, i després la missa, Santa Missa, i després el dinar de fraternitat. I per la vespre, pues, farem una petita entrar en els festers que baixen.
8: Solen baixar, que tots hi ha any que falta algun càrrec, no?
9: Però... Sí, alguna volta ha fallat, però en fi, nosaltres convoquem a tots a vindre, perquè conforme els principis fundacionals de la penya, fins que ja hagi l'últim malalt allí, doncs estarà allí la penya Fontilles en el coll, anirà a la visita aquesta.
8: Això Rafa Palmer ho diu, mentre mos diguen de baixar que hi hagi un malalt, que mos... allí estarà la penya. Això és molt d'agrair, perquè ja vos duré jo abans de dies per la recaptació, per ja fa un programa diferent, perquè allò hi ha moltes necessitats.
11: Allí sempre fan falta coses. Sempre falta coses.
8: I és curiós que antigament es portava roba i tot a la Macianes Vitoria, es portaven coses, i avui dia demanen ells coses que es fan falta, perquè es portava molta roba, molta roba d'ús, i a alguns li venien bé, altres, però ara no, ara demanen
11: ells... El fet que antes eren tants malalts, pues, també propiciava que els donatius foren diferents, perquè entonces també allí hi havia monges d'això, que de la roba que nosaltres portàvem, pues elles arreglaven coses pels malalts. Avui en dia, al crear poques malalts, però entonces les necessitats són unes altres. També ha canviat tot. Doncs, pues, ara almenys fa falta més llevadores especials o llits especials. O cosa. Entonces,
8: un any, recordo, crec que estava Sixto encara, van demanar una furgona, no?
9: Per sí, van demanar una furgona, van comprar la penya, van contribuir
8: a construir una furgona. I totes, jo recordo que en aquell entonces li dia jo a Sixto, toca'm per la nit, encara que sigui tard, dis-me molt bé. I va dir, demà matí, en informatius, i el dia Lorenzo Rubio, dia ja el que...
9: Un any me'n recordo que va ploure tant que a les 6 del matí es van despertar, allò era de por, i van tocar així a Ràdio Alcoi, comunicant, no sabíem que no vinga la gent perquè així està, però després va parar de ploure i encara es va fer mitja festa, no?
8: Mira, un any es va suspendre de ràbia i Gonzalo i jo vam dir, ei, però nosaltres anem, i vam anar perquè teníem molta publicitat i vam estar tot el dia allí, pues, en els festers i entrevistes així,
10: i
8: vam passar un dia molt, molt, molt bonic de deveres, perquè...
9: Jo me recordo que vam fer el dinar de fraternitat, el vam fer dins del pavelló de l'hospital, en el pavelló Ferris, en el claustro aquell.
10: Sí, el claustro,
9: que tu, per exemple, Jordi, vas vindre...
11: Jo vaig arribar després de dinar...
9: En plena tormenta, no?
11: Perquè hi ha una òvia que el cotxe em feia o a Flandeixer, que anava el cotxe.
8: És curiós que això ve de pares a fills, perquè Jordi Pedro, sabem son pare, i el pare de talents, Pep, que era el companyero meu de junta, era un entusiasta, ell i Miquel, que també és faltat. Vull dir que després els fills, veig que agarren els hàbits bons de fraternitat.
11: Ara cada volta costa més.
8: Costa més, no?
11: Sí, ara costa.
8: Són més remordonits.
11: Costa més, no?
8: Però...
11: El món canvia i... Però sí, sempre hi ha gent que està disposta a fer coses.
8: Fica't tu en el temps que corre, i quan a mi em dieu, perquè el COI ha sigut sempre molt solidari i molt generós, és de veres, sabem que quan a lo de València en el 57, el primer es mantes,
11: el primer camió va ser del COI,
8: va arribar. Vull dir que és un poble, i en estos temps, quan veniu dies abans, em dieu encara el que s'ha, mos fa falta recaudar tants diners.
9: Sí, la gent respon com el primer dia, saps? Les necessitats són menys, però també hi ha molt de gasto també en la labor que fa Fontilles, en la col·laboració en altres hospitals, en altres ambulatoris de la Índia, de Brasil, de països on la infermetat pues és molt gran. Per exemple, a nivell mundial es van donar l'any passat 180.000 casos nous de la infermetat. O sigui que 180.000 persones van...
8: Bueno, si en el COI, si en Fontilles s'ha erradicat quasi...
9: Sí, així en Espanya sí, gràcies a Déu, i gràcies a les col·laboracions dels ciutadans i en fi, i a la sanitat espanyola, pues... Pues s'ha erradicat, però en les missions que fa Fontilles, que envia els metges d'allí de Fontilles i els enfermeros i enfermeres, pues atenen a molta gent. L'altre dia, recorde, bueno, l'altre dia fa un temps que mos va quidrar a Fontilles sobre Elisa Verdú. Que havia aparegut una enfermetat, una persona malalta en Mozambique, claro, esta monja, que es de San Vicent Paúl, de la Orden de San Vicent Paúl, recordaba que ella de joveneta anaba en son pare, don Ernesto Verdú, en Gloria Estiga, anaba en Afontilles, y entonces ella va a tocar directamente al sanatori, a hablar en el equipo metge, y sí, sí, va a decirle síntomas, porque ella, aparte de ser religiosa, es metge. Y entonces, pues claro, van a decir, oye, pues este es un caso claro de la enfermedad.
8: Ostres, tu, a aquestes altures encara
11: que hi ha... El que passa és que avui en dia si s'agarra pront l'enfermetat, en ambulatori es curen sense problema. Ah, sí? Si s'agarra a temps, si hi ha venen, en països ja més pobres que no tenen tanta sanitat i tanta cosa, doncs entonces quan s'agrava ja no, diguem que no tenen remei allí.
8: El problema,
11: quan actua a voltes Fontilles en altres puestos.
8: El problema antic de la persona, el que tot és de veritat, que ja no ni se'ls nota, però antigament això anava mermant i les desfiguracions de les cares...
11: Les seqüeles que deixava eren impressionants, perquè fa 50 anys entrar als pavellons de Fontilles havia que tindre molt fetge.
8: Jo vaig anar una volta invitat, és de Sant Rom, ens van invitar el banc de sang de Salesians, i vam anar, vam passar un dia allí en els malalts jugant a futbol, van donar sang, van fer teatre, de veres, i va ser un dia... Però què coses, la diferència tan gran que hi ha d'anar una setmana normal a la setmana festera.
11: Vull
8: perquè
11: comentar...
8: Jo no he vist paratge més bonico, jo que vinc del món de la pintura, jo, sí. Vas contar una volta des d'allí de l'hotel, des de la galeria aquella de la Terrassa,
14: ah, sí.
8: 37 verds diferents.
9: Olé.
14: Olé, olé.
8: 37 verds. Jo podria dir 38 o 35. És un passatge, és un paisatge, no he vist cosa.
14: Volia comentar jo que en els anys 20 l'Ajuntament d'Alcoi li va dir a un concejal que avui dia ja és mort, que va ser arqueòleg, va ser el catedràtic emèrit de la Universitat de Salamanca, don Paco Jordà Cerdà, i li van ordenar que li fera un escandall de tots els, en els anys 20, de tots els malalts,
9: un inventari
14: sí, de tots els malalts que hi havia per la Contorna. I ell me'n recorda que m'ho contava antes de morir,
8: sí, sí.
14: I que anaven en un burret i anaven al poblet tal, la família el tenia com si fos un puesto de gallines, sí, allí, allí soletes, saps? Però es veu que n'hi havia molts en aquella època, en els anys 20, en la zona esta era la misèria
8: i de fet només queden en els països subdesenvolupats.
14: Sí, sí, sí, sí.
8: La part esta, però a part de l'Índia és on més...
9: Sí, sí, la Índia i els països de Centroamèrica també, Brasil, també han anat moltes missions de Fontilles allí a ajudar i a col·laborar en els doctors d'allí. Sí,
8: bueno,
9: sí.
8: Per a vosaltres deu de ser, per a mi seria, una satisfacció gran el gitar-se per la nit i dir, che, avui hem tingut una reunió i hem aprovat el que portarem enguany per Fontilles, necessiten això i ho podrem portar. Ens falten uns euros que llàstima perquè don Cirilo en aquell entorn anava, jo l'acompanyava allà a Roc, que fa falta canalitzar i dona'm això, era un cas això,
14: sí.
8: I és dur avui en dia, però insistim que el poble del Coi és molt solidari i ja vendreu vosaltres, ese dia heu de vindre encara de pedigüeños,
9: Sí, sí. Bueno, recordar que serà, si no passa res, serà el dia, la visita serà el dia 3 d'octubre, dissabte.
8: Tu recordes que antigament es feia com a últim acte del mig any. Estava la solució i tot en la programació.
14: Sí, sí.
8: Jo recordo això, que com a últim any tancava...
11: Quan es va començar a fer el mig any. Ojo.
8: Sí, sí, quan va començar el mig any.
11: Fontilles ve molt antes.
8: Sí, sí, no, Fontilles ja vos dono els anys que heu dit. Que
14: sí, era un acte més del mig any.
8: Mig any, era un acte més del mig any, per això. Bueno, he sigut de veres que parlar amb vosaltres, bueno, de tots m'ha agradat parlar amb Sixto, perquè a més Sixto, ell era el seu corredor de segurs, i jo he estat sempre en ell. I tenia una tal Maria Àngeles.
9: Sí, encara continua en el món dels segurs, sí, Maria Àngeles.
8: Que va morir el papà, que era molt pasqual, molt. Que era una gràcia, perquè arribava i diu, Ei, que jo no tinc mai ningun problema amb això. Però és igual, ja vine en uno que t'obraràs 30 euros. Era diferent, era un corredor de segurs que buscaven. I era una satisfacció, tu el Sixto, per l'entranyable que resulta l'home este, sí. Per lo que vol el coi, per el bé que fa per el coi, i gràcies a ell, pues, però pues aportem coses a Fontilles i a la necessitat.
9: Paco,
8: però
9: també,
8: vosaltres ha sigut, sí. Digues.
9: No, donar les gràcies a tu personalment i a Ràdio Alcoi, que tant heu estat sempre ajudant-nos
8: sempre
9: i
8: que
9: donant
8: divulgueu
9: a conèixer la inquietud nostra.
8: Mira, Sixto Zaragoza, Emilio Cortell i Jordi Bernàcer, que ha sigut un honor per a mi conèixer, enhorabona per la tasca que feu.
10: Bueno,
8: i moltíssimes gràcies per haver acompanyat.
10: Vosaltres.
9: Gràcies a vosaltres. Un abraç.